Els èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies. Quan

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser.
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
0: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: Que bohèmia.

0: Ràdio Abrera. Són les 4.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Les nits d'estiu, millor en companyia. Passa-les amb Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Soy J.C. Ramos.

0: I'm sexy and I know it.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
2: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

de res. Segueixo pensant tu, em segueixes fent.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
4: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
3: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
4: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
3: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
4: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
3: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
0: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
5: Ràdio Abrera, la ràdio del cap de setmana.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no te'n sé dir una...

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: Ràdio Abrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Then we should clean that up. I don't know.
1: No? No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like, really messy.
2: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
3: Happy Holidays!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Ja són les 8, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que cauen des d'aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i afecten també la mobilitat per tren i carretera a la Costa Daurada. A més, Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldés, que ha obligat a tallar la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2. També hi ha un carril tallat a la P7 en sentit sud a la Riera de Gaià i en alguns moments s'ha hagut de tallar la Nacional 340 per la inundació. Segons el Meteocat, al litoral del Baix Penedès s'han acumulat quantitats properes als 200 litres en poques hores i registres de més de 110 al nord del Tarragonès. En concret, des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí, al Vendrell i Torredembarra han caigut 140 litres per metre quadrat. El telèfon d'emergència 112 també ha rebut 627 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges, la majoria provinents de Roda de Barà i el Vendrell. Coneguem doncs ara la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
3: Comencem el cap de setmana amb aquestes nuvolades i tempestes que afecten a primeres hores del matí i matinada al camp de Tarragona, també a l'Alt i Baix Penedès i fins i tot una mica a les Terres de l'Ebre. Unes tempestes que desapareixeran ja a partir de les 10-11 del matí i després quedaran residualment alguns ruixats que afectaran a les Terres de l'Ebre al llarg del migdia i de la tarda. Ruixats que també es poden reproduir una mica a l'interior de Catalunya. A la resta del territori, més tranquil·litat, més sol i les temperatures, això sí, són més baixes.
2: I en plana política, el ministre de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouahbi, ha reivindicat aquest divendres el dret històric i geogràfic que té el seu país sobre Ceuta i Melilla i ha defensat que cal trobar una solució definitiva a aquesta situació perquè les dues ciutats tornin al si de la pàtria. Així ho ha dit en unes declaracions al canal públic marroquí 2M en plena crisi per l'onada migratòria a Ceuta. I en plana cultural, Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops. A l'Alt Empordà, durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I tanquem amb els esports. En futbol, a la segona divisió, derrota ahir del Girona per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
5: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
6: Música y cultura de club de calidad. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Ana Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
7: Radio Abrera. Radio Abrera. Marquem la diferència. També a l'estiu, amb l'aplicació gratuïta de Ràdio Abrera, la ràdio en directe i a la carta a la teva butxaca.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pauses.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que han caigut aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera nacional 340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que hi han quedat atrapats per les pluges. A més, Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldés que afecta la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2. Segons el Meteocat, al litoral del Baix Penedès s'han acumulat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores. En concret, entre les 10 de la nit i les 6 del matí, al Vendrell i Torredembarra hi han caigut 140 litres per metre quadrat. A més, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 627 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges, la majoria provinents de Roda de Barà i el Vendrell, mentre que els bombers han atès 192 avisos. I en successos arran d'aquestes inundacions, 3 persones han resultat ferides en quedar atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barà, segons han informat els bombers que han rebut l'avís poc després de les 2 de la matinada. Com diem, les fortes pluges al Baix Penedès i al nord del Tarragonès han obligat també a desallotjar el càmping Les Sirenes de Creixell i també una discoteca del Vendrell. Un autobús s'ha emportat també un centenar de joves cap a l'escola Pla de Mar, on s'ha obert un centre d'acollida. A més, s'han muntat centres al Voli Esportiu de Roda de Barà i al Casal Municipal de Creixell. Aquests són els 3 municipis més afectats per les pluges, juntament amb Torredembarra. I en plana política, el govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu en la crisi de Ceuta. Fons de l'executiu han apuntat que Torres és el ministre que recopila tota la informació dels diferents departaments i té experiència en temes migratoris per la seva etapa com a president de les Canàries. A més, va ser l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. Aquest nomenament es podria fer oficial en els propers dies. I en cultura, Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops a l'Alt Empordà. Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I en els esports, en futbol, derrota del Girona per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les 2 primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
1: Paso el cap de setmana a Radio Abrera.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Bayati.
1: 107.9. Els èxits. Els èxits.
2: Ràdio Abrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que han caigut aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera Nacional 340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per les inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que hi han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert sobre les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Les precipitacions, com diem, han deixat al voltant de 140 litres per metre quadrat al Vendrell i Torredembarra entre les 10 de la nit i les 6 del matí, però en alguns punts es podrien haver superat els 200 litres, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. Al Vendrell, per exemple, com diem, han caigut 100 litres en només 3 hores. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 600 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges, la majoria provinents de Roda de Barà i el Vendrell, mentre que els bombers han atès un total de 192 avisos. I arran d'aquestes inundacions, tres persones, una d'elles en estat crític, han resultat ferides, han quedat atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barà, segons han informat els bombers i el Servei d'Emergències Mèdiques, que han rebut l'avís poc després de les 2 de la matinada. Els altres dos ferits estan en estat greu i menys greu, i a més, per la seva banda, el càmping Arc de Roda de Barà, allà també hi ha dues persones ferides lleus per la caiguda d'un altre mur i s'han hagut d'evacuar unes 300 persones que hi estaven allotjades. Un centenar s'han pogut refugiar al poliesportiu municipal. I en plana política, el govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu en la crisi de Ceuta. Fons de l'executiu han apuntat que Torres és el ministre que recopila tota la informació dels diferents departaments i té experiència en temes migratoris per la seva etapa com a president de les Canàries. A més, va ser l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. Aquest nomenament es podria fer oficial en els pròxims dies. I en plana cultural, el 19è Festival Sons del Món, l'encarregat de tancar-lo ha estat Roger Mas, amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia. I en els esports, en futbol, derrota del Girona per 2-1 ahir al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
2: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
5: Y me pregunto si pudiera ser.
2: Amb tots els èxits del panorama nacional.
5: Quiero

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
1: T'agrada la bona música?
2: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera Nacional 360 s'ha reobert a quarts de vuit després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per les inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra, i pels cotxes que hi han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària, les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R17 i RT2 s'ha restablert sobre les 10 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Les precipitacions han deixat al voltant de 140 litres per metre quadrat al Vendrell i Torredembarra entre les 10 de la nit i les 6 del matí, però en alguns casos podrien haver superat els 200 litres, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. Per la seva banda, el Servei d'Emergències 112 ha rebut més de 600 trucades relacionades amb aquest episodi de precipitacions, mentre que els bombers han atès 192 avisos. I arran d'aquests aiguats, 5 persones han resultat ferides. D'aquestes, 3 han quedat atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barao i una d'elles està en estat crític. Les altres 2 afectades estan en estat greu i menys greu, mentre que les altres 2 són de caràcter lleu per la caiguda d'un altre mur al càmping Arc de Barà. Els aiguats també han obligat a desallotjar el càmping Les Sirenes de Creixell i una discoteca del Vendrell. Un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar. També s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores al sud de Catalunya davant aquesta situació meteorològica. En una piulada a la xarxa social X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis més afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta passada nit. La consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular a prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents. I en cultura, Roger Mas ha tancat la 19a edició del festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler de les Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. I tanquem amb els esports, amb la derrota del Girona ahir per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades disputades a la segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
0: Cap de setmana, cap de setmana, amb Ràdio Abrera.
4: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
5: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
4: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves
5: però l'alarma segueix sonant.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Quiero volver a enamorarte mil veces, todos los días con tal de que tú me...
2: Ràdio Obrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Les pluges que han caigut aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat. En alguns punts hi han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera nacional 340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per les inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra, i pels cotxes que han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa a Rodalies, la circulació a l'R2 Sud, l'R4, l'R13, l'R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert també passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Com expliquem, a Torredembarra s'han recollit uns 137 litres per metre quadrat i les principals afectacions a aquest municipi s'han produït al passeig Miramar i en alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim, que també han quedat inundats. Ens dona més detalls des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
5: El passeig Miramar s'ha hagut de tallar en alguns trams per l'acumulació d'aigua. A més, s'ha hagut d'assistir un vehicle i a una família que ha quedat incomunicada a l'organització de Claramar. S'han desplaçat diverses tapes de claveguera i contenidors i també hi ha hagut afectacions a la platja. Durant la matinada, la policia local ha rebut nombroses trucades per atendre diverses situacions d'emergència. Amb tot, l'alcalde accidental, Valé Pino, destaca que al municipi no hi ha hagut danys personals i que ara treballen per recuperar la normalitat a la via pública.
6: La platja està afectada, però no està excessivament afectada. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etcètera, etcètera, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
5: Segons les dades del Meteocat, les precipitacions registrades durant aquesta matinada a l'estació automàtica que hi ha arran de platja fan que aquest dissabte hagi estat el dia més plujós a Torredembarra en 26 anys de dades.
4: I seguim parlant d'aquests aiguats perquè fins ara 5 persones han resultat ferides. 3 han quedat atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barà i una d'elles es troba en estat crític. Les altres dues afectades estan en estat greu i menys greu, mentre que les altres dues són de caràcter lleu per la caiguda, en aquest cas, d'un altre mur al càmping Arc de Barà. Els aiguats també han obligat a desallotjar el càmping Les Sirenes de Creixell i una discoteca del Vendrell. Un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar i també s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell. I tanquem amb els esports. En futbol, derrota ahir del Girona per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
2: Música i informació. Ràdio Obrera.
7: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: és hora 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
4: Soy J.C. Randoña y quiero invitarte a escuchar House Nation Radio Show todos los días a las 22 horas en Radio Abrera. Desde Abrera, Barcelona y para todo el mundo. Cada semana te presentaré una DJ Session con música mezclada única y exclusiva que te hará sentir.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat. En alguns punts hi han causat inundacions de carrers, baixos i alguns hotels a la Costa Daurada. L'episodi ha deixat 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà ha causat 3 ferits, un dels quals crític. En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. Pel que fa a la xarxa viària, la carretera nacional 340 s'ha reobert a 8:15 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que ja havien quedat atrapats a causa dels aiguats. Pel que fa als trens, la circulació a les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 de Rodalies s'ha pogut restablir passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Com expliquem, les precipitacions han deixat al voltant d'uns 140 litres per metre quadrat al Vendrell i Torredembarra fins a les 6 del matí, però en alguns punts es podrien haver superat els 200 litres, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. I arran d'aquests aiguats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les properes hores, en aquest cas al sud de Catalunya, davant la situació meteorològica. En una piulada a la xarxa X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis més afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta nit. A més, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents. Anem ara amb un apunt cultural, perquè Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops a l'Alt Empordà. Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia que l'han portat a ser un dels cantautors referents al territori català. I tanquem amb els esports. En futbol, derrota ahir del Girona per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
5: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
4: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
5: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
7: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
8: Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioabrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Abrera, amb tu.
0: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matina del Baix Penedès i el Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
3: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a Rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Fent balanç d'aquests ferits, la caiguda d'un mur al port de Roda de Barana ha causat 3, un dels quals crític.
3: D'altra banda, en un càmping d'aquest municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors. Els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
1: I coneixem ara la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
5: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants. I ara esperarem una tarda encara ennuvolada a la majoria de Catalunya, a excepció de les comarques gironines, i amb alguns ruixats puntuals que encara poden afectar el territori. Les temperatures avui estan sent entre 2 i 3 graus més baixes que dies anteriors i s'està notant ja una miqueta la fresca o almenys un ambient més agradable. Per al dia de demà tindrem un temps més assolellat a primeres hores del matí, però a la tarda es tornaran a formar algunes nuvolades i alguns ruixats tant a les comarques del Pirineu i Prepirineu com també a les Terres de l'Ebre o a la Depressió Central. Les temperatures demà pujaran.
1: Parlem també de Castells, doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
3: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona.
1: I més notícies. La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Save Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
3: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits com Esquerra o els Comuns.
1: I en els esports, en futbol, avui partit complicat per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 2:15 de la nit a l'RCD Stadium.
3: Els de Manolo González volen fer bo el factor canvi al ple de victòries en les dues primeres jornades de la competició domèstica. Un Espanyol que ha traspassat el central Miguel Rubio al Valladolid.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
6: ¿Qué horas son, mi corazón?
7: Hora 23.
8: Te lo dije muy clarito.
9: Permanece a la escucha.
10: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
7: Hora 23.
10: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
7: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
10: A Ràdio Abrera, Hora 23.
11: Ràdio Reloj.
12: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
11: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
12: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
13: Cocodril Club.
14: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
15: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. El govern ha constatat que els aiguats d'aquesta darrera matinada a diferents municipis del Baix Penedès i el Tarragonès han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap alerta, és alert, per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i, per tant, no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient. 7 persones han resultat ferides a causa d'aquestes intenses pluges que han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers, baixos i alguns hotels de la Costa Daurada. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà ha causat 3 ferits, un dels quals crític. En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un mur que ha afectat 2 treballadors que han quedat ferits i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat més del 90% de les incidències són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. També ha afectat tot plegat a la mobilitat. La carretera N340 s'ha reobert a 4:15 d'aquest matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i amb diversos cotxes atrapats per les pluges. I pel que fa als trens, la circulació ferroviària està interrompuda ara mateix a la línia R13 entre Sant Vicenç de Caldés i Roda de Barà per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies derivada de condicions atmosfèriques adverses. De fet, l'estació de Sant Vicenç de Caldés ha patit inundacions aquesta matinada i així ha tallat el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert, però amb horaris alterats cap a les 9 del matí. D'altra banda, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a Barcelona de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Save Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Jaume en el context d'una ronda per unes quantes ciutats europees. La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. D'altra banda, doble compromís del nivell aquest cap de setmana per la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb les Diades del Catllà i l'Arbós. Els Rosats convertiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La Diada d'avui del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. D'altra banda, també en cultura, Roger Mas ha tancat la 19a edició la passada nit del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops amb més de 300 persones. I en esport, derrota del Girona per 2-1 ahir al camp del Córdoba. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Música i informació. Ràdio Abrera.
1: Fórmula Pulcat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu. Això és una...

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrera.com.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. El govern ha constatat que els aiguats de la passada matinada a diferents municipis del Baix Penedès i el Tarragonès han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler ha explicat per què no es va enviar cap pes alert per avisar la població.
3: E-alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè no és una ciència exacta la meteorologia i, per tant, no estava justificat en el moment que s'han pogut atenent les informacions que disposava doncs Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: 7 persones han resultat ferides a causa d'aquestes intenses pluges que han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers, baixos i alguns hotels de la Costa Daurada. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà ha causat 3 ferits, un dels quals crític. En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un mur que ha ferit 2 treballadors i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. De fet, amb mobilitat a la carretera N340 s'ha reobert a 4:15 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en 2 sentits de la marxa entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que hi han quedat atrapats. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària ha quedat restablerta a la línia R13 entre Sant Vicenç de Caldés i Roda de Barà a 3:45. S'havia interromput abans de les 2 per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies derivada de condicions atmosfèriques adverses. De fet, l'estació de Sant Vicenç de Caldés ha patit inundacions aquesta matinada i això ha obligat a tallar el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. Una 30ena de patinets elèctrics immobilitzats. Aquest és el balanç de l'últim dispositiu de la policia local de Palafrugell que ha fet aquest dijous. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
4: L'operatiu tenia l'objectiu de comprovar que aquests vehicles complissin la normativa vigent. Durant els controls, els agents van detectar diverses infraccions administratives. Entre les irregularitats hi ha circular amb un vehicle sense estar inscrit al Registre Nacional de Vehicles, no disposar del número identificatiu obligatori i no tenir contractada l'assegurança de responsabilitat civil exigida. La policia local recorda als usuaris que han de complir tots els requisits legals abans de circular. El cos policial assenyala que aquests controls contribueixen a garantir el compliment de la normativa i a fomentar una mobilitat més segura i responsable.
2: Gràcies, Ferran. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
5: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
6: It's gonna be a lonely night. ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
5: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.
7: A Abrera som cultura.
8: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
7: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. Inses més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malaltia.

0: qui cuida els altres.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Abrera.

0: Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda, que ha afectat a 3 persones, dues de les quals de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta pel pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Tot això, el govern ha constatat que els aiguats de la passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha explicat per què no es va enviar cap alert per avisar la població.
3: L'alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells perquè no és una ciència exacta la meteorologia i, per tant, no estava justificat en el moment que s'han pogut atenent les informacions que disposava doncs, Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Els aiguats també han afectat a la mobilitat. La carretera N340 s'ha reobert a quarts de vuit del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària ha quedat restablerta a la línia R13 entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà a 3:45 d'aquesta tarda. S'havia interromput abans de les dues per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies derivada de condicions atmosfèriques adverses. A tot això, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit inundacions també aquesta matinada i això ha obligat a tallar el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. D'altra banda, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a Barcelona de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Jaume en el context d'una ronda per unes quantes ciutats europees. La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. D'altra banda, cap de setmana de grans cites castelleres, amb les diades del Catllà i l'Arbós, en les quals hi participaran la colla vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i la colla jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la gran diada de Sant Fèlix a Vilafranca. La diada d'avui de la Festa Major del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més a partir de les 6 de la tarda. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà, que ha afectat a 3 persones, 2 ferides de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta pel pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes, però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Busquem la previsió per les properes hores. Sergi Càrceles.
3: Hola, què tal? Estem tenint ja un final de dissabte més tranquil i ara esperarem un diumenge més assolellat a primeres hores del matí i al migdia. A la tarda es tornaran a formar nuvolades a la depressió central catalana, també a les Terres de l'Ebre i el Pirineu i Prepirineu català. De fet, no descartaríem que hi haguessin alguns ruixats, encara que no seran gaire importants. Les temperatures demà pujaran un parell de graus, 3 graus respecte el dia d'avui, i els canvis vindran a partir del dilluns. De fet, s'espera que hi hagin ruixats i tempestes molt importants al nord a partir de la tarda.
2: Els aiguats d'aquesta matinada han afectat també la mobilitat. La carretera N340 s'ha reobert a 7:45 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra, i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. Pel que fa als trens, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit inundacions aquesta matinada i això ha tallat el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. Parlant de mobilitat i de trens, ara mateix la circulació ferroviària està interrompuda des de passades les 5 a la línia R4 entre Sabadell Sud i Manresa per una incidència en la infraestructura entre les mateixes estacions de Sabadell Sud i Terrassa, estació del Nord, segons ha informat Renfe, que gestiona un servei alternatiu per carretera. I es registren també afectacions a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 per una incidència en la infraestructura entre Castelldefels i el Garraf. Se circula per via única entre aquestes dues estacions i, en conseqüència, l'R2 Sud ofereix una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Estació de França, amb parada a totes les estacions. En clau cultural, a aquesta hora arrenca la Diada de la Festa Major del Catllà, una diada en la qual hi participen la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona, que preveuen un programa de màxims. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
6: T'agrada la bona música?
7: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Radio Abrera.
8: Aquest estiu no et sucarrimis les orelles. Escolta Ràdio Abrera.

0: difunto.
1: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
2: Però on ho veus, tot això?
1: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
2: No.
1: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
2: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
3: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà, que ha afectat a 3 persones, dues de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta del pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes, però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. A tot això, el govern ha constatat que els aiguats d'aquesta passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per refer els desperfectes. Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Allà Espadaler ha explicat per què no es va enviar cap SAlert per avisar la població.
3: E-Alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells perquè no és una ciència exacta la meteorologia i, per tant, no estava justificat en el moment que s'han pogut atenent les informacions que disposava doncs, Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: També ha afectat els aiguats a la mobilitat. La carretera N340 ha estat tallada al llarg d'aquest matí en dos sentits per acumulacions i inundacions. S'ha reobert a 7:45 i pel que fa als trens, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit també inundacions aquesta matinada i ha obligat a tallar diverses línies que s'han pogut reprendre amb horaris alterats cap a les 9. Parlant de mobilitat i de trens, ara mateix la circulació ferroviària està interrompuda des de passades les 5 a la línia R4 entre Sabadell Sud i Manresa per una incidència en la infraestructura entre Sabadell Sud i Terrassa, estació del Nord. Renfe està gestionant un servei alternatiu. També registren afectacions a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 per una incidència en la infraestructura entre Castelldefels i el Garraf. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han fet diverses identificacions i han encapsulat un grup de manifestants de col·lectius antifeixistes en una banda de la plaça Sant Jaume que està blindada amb una dotzena de furgons policials a l'espera de l'arribada de simpatitzants de Save Europe Act. Està prevista una manifestació del moviment d'extrema dreta precisament a partir d'ara mateix, d'aquesta hora a les 7 de la tarda, mentre que diversos grups antifeixistes han cridat a parlantar-li cara amb una concentració des de les 6. I en marxa també des de les 6, des de fa una hora, la Diada de Festa Major del Catllà, que es pot seguir en directe per les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha tancat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà que ha afectat a 3 persones, dues d'elles de gravetat aquesta matinada. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'ha traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais acollida. L'alerta pel pla inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes, però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Tot això, el govern ha constatat que els aiguats de la passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. En plana de mobilitat, la carretera N340 s'ha reobert a quarts de vuit d'aquest matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra, a més de per cotxes que han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa als trens, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit inundacions aquesta matinada i això ha tallat el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. De fet, ara mateix, la circulació ferroviària està interrompuda des de passades les 5 de la tarda a la línia R4 entre Sabadell Sud i Manresa i també hi ha afectacions a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça Sant Jaume en dos per evitar el contacte entre col·lectius antifeixistes i simpatitzants del moviment Save Europact. Un cordó de furgons policials separa un grup de l'altre. Els manifestants antifeixistes han arribat primer i són un grup més nombrós, mig miler de persones. Quan començaven a fer gruix, els Mossos els han encapsulat en una banda de la plaça. D'altra banda, les Borges Blanques, capital de les Garrigues, celebrarà la festa major d'aquí a dues setmanes i ho farà amb el dolç típic d'aquesta zona de Ponent, les orelletes. Des de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
3: Arriba el concurs, però fins ara no s'han deixat de fer tallers. El pròxim serà el dia 20 per a joves a partir de primer d'ESO. Els imparteix la Montse Valles, juntament amb la seva família.
4: M'agrada col·laborar amb el poble i, doncs, bueno, i a més a casa nostra som molt tradicionals. Es va presentar l'ocasió, parlant amb gent, de que podríem fer un curset d'orelletes, perquè aquesta tradició s'està perdent. I aleshores el que s'intenta és recuperar les tradicions. Tant de bo hi hagués un altre grup, una altra família, que digués, doncs, nosaltres també volem fer aquest curset, no?
3: I aquest és l'objectiu, cada família amb el seu ingredient secret, però que no deixin de fer orelletes, això sí, amb l'oli de les Garrigues, tot i que és l'excusa per trobar-se, el concurs és el dia 30 a l'Oleoteca.
2: Gràcies, Julen, és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
6: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
5: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
6: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
8: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
9: El cap de setmana passa-la amb Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no... No te'n sé dir una...

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

Siguis on siguis, Ràdio Brera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Brera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials a l'Oix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà que ha afectat a 3 persones, dues d'elles de gravetat. En el marc d'aquest episodi de pluges, que ha tingut lloc sobretot aquesta darrera matinada, ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra. També s'ha traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta del Pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Tot això, el govern ha constatat que els aiguats d'aquesta darrera matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per refer els desperfectes. Els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça Sant Jaume de Barcelona en dos per evitar el contacte entre el col·lectiu antifeixistes i simpatitzants del moviment Safe Europact. Un cordó de furgons policials separa un grup de l'altre. Els manifestants antifeixistes han arribat primer amb un grup amb més nombrós, 400 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Quan començaven a fer gruix, els Mossos els han encapsulat en una banda de la plaça. Poc abans de les 7 de la tarda han fet acte de presència els simpatitzants d'extrema dreta, 100, segons les mateixes fonts, que directament s'han col·locat a l'altra banda, amb Toni Estévez, de Reconquista Espanya, al capdavant. A la plaça hi ha una dotzena de furgons policials i més als carrers adjacents. En tot això, l'Ajuntament de Barcelona ja ha anunciat que elevarà la Fiscalia els missatges d'odi i racistes asseguren expressats en el transcurs de la concentració a favor d'aquest moviment Safe Europe Act. D'altra banda, una concentració de desenes de persones ha forçat un grup de simpatitzants d'Aliança Catalana a marxar d'un dinar popular durant les festes d'Igualada. Un grup d'Aliança s'ha assegurat per participar en l'activitat Festa al Dinar, que se celebra cada any en el marc de les festes majors alternativa. Els organitzadors els han demanat que marxessin i després s'ha organitzat una concentració espontània amb pancartes antifeixistes que finalment han obligat els simpatitzants a marxar escortats per la policia. Pel que fa a mobilitat, la incidència en la infraestructura que ha provocat a partir de les 5 de la tarda afectacions a les línies de tren de Rodalies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 ha quedat resolta. A causa de l'avaria s'ha circulat per via única entre Castelldefels i el Garraf. En conseqüència, l'R2 Sud ha ofert una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França en parada a totes les estacions. Els regionals del sud han circulat amb demores de 30 minuts de mitjana. La incidència s'ha solucionat passades les 8 de la tarda. Tot això és cap de setmana de grans cites castelleres amb les diades del Catllà i l'Arbós. Aquesta tarda ha tingut lloc la diada de la Festa Major del Catllà. Tant la d'avui del Catllà com en la de demà de l'Arbós hi participen les mateixes colles, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
1: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
1: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Camilo.
1: Abrera som cultura.
2: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
1: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart... Quan no et lleves,
5: però l'alarma segueix sonant.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes intenses per demà diumenge a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos per intensitat de pluja amb registres que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, principalment al Baix Ebre i al Montsià durant la matinada i també al Baix Camp i la Ribera d'Ebre al matí. Les precipitacions intenses seran de caràcter local i afectaran amb menys probabilitat el Tarragonès. Això sí, no seran en principi comparables en quant a la intensitat a les de la darrera matinada. Precisament aquest episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès de la darrera matinada ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà que ha afectat a 3 persones, dues ferides de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. A tot això, el govern ha constatat que els aiguats d'aquesta passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per refer els desperfectes. Aquesta tarda els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça Sant Jaume de Barcelona en dos per evitar el contacte entre col·lectius antifeixistes i simpatitzants del moviment Safe Europe Act. Un cordó de furgons policials ha separat un grup de l'altre. Els manifestants antifeixistes han arribat primer amb un grup més nombrós, unes 400 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Quan començaven a fer gruix, els Mossos els han encapsulat en una banda de la plaça. Poc abans de les 7 de la tarda han fet acte de presència els simpatitzants d'extrema dreta, 100, segons les mateixes fonts, que directament s'han col·locat a l'altra banda, amb Toni Esteve, de Reconquista Espanya, al capdavant. A la plaça hi ha hagut una dotzena de furgons policials i més als carrers adjacents. A tot això, l'Ajuntament de Barcelona ja ha anunciat que elevarà a la Fiscalia els missatges que considera d'odi i racistes expressats en el transcurs d'aquesta concentració a favor del moviment Safe Europe Act. D'altra banda, una concentració de desenes de persones ha forçat un grup de simpatitzants d'Aliança Catalana a marxar d'un dinar popular durant les festes d'Igualada. Un grup d'Aliança ha participat en l'activitat Festa del Dinar que se celebra cada any en el marc de la Festa Major Alternativa. Els organitzadors els han demanat que marxessin i després s'ha organitzat una concentració espontània amb pancartes antifeixistes que finalment han obligat els simpatitzants a marxar escortats per la policia. A tot això, en plana cultural, aquesta és un cap de setmana de grans cites castelleres amb les diades avui del Catllà i demà de l'Arbós. Aquesta tarda ha tingut lloc la diada de la Festa Major del Catllà i tant en la d'avui com en la demà hi participen les tres mateixes colles. Estem parlant de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, dels Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona que preparen la gran diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. És tot fins aquí, les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 11.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de rimbes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
6: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé.
7: That's right.
8: Big Friday on Air.
9: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ja no sonríe más, arregla todo.
8: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
10: Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna
8: be. Big Friday on Air, a Ràdio Abrera.
11: A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A
8: Ràdio Abrera.
12: Ràdio Abrera.
8: La ràdio del cap de setmana.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Oh, you got problems, but it's not fitted.
1: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar.
2: Más te vale no romper la muerta.
3: ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?
4: Ni un amigo nuevo ni una haría.
5: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
6: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
4: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res, conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
3: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.